0: años. Del resto de la jornada de madrugada, para nosotros destacamos el contundente, la contundente victoria de la noruega de Erling Haaland, 1-4 ante Irak, con un doblete del delantero noruego, y también en eso, en el grupo I, y en el triunfo 3-1 de Austria ante Jordania, también en el grupo J, y por supuesto, como no, la victoria de otra de las candidatas, de Francia. Enseguida vamos a conocer también cómo se ha reaccionado en París y en el país galo sobre esa victoria con ese doblete de Mbappé, 3-1 en la jornada de ayer ante Senegal. Ahora nos acercamos a las 9 menos 10 de la noche. Continúa la brújula del Radio Estadio aquí en Onda Cero.
1: La brújula de Radio Estadio. Onda Cero Mallorca. La brújula de Radio Estadio. Paco Muñoz.
2: Saludos, bienvenidos a la brújula de Radio Estadio. Antes de nada, agradecer las muestras de apoyo después de lo que les contaba este mediodía sobre lo sucedido ayer, cuando mi intención era hablar con Martín de Michelis y apareció su compañero de pádel para intentar quitarme el teléfono y que no pudiese ejercer mi trabajo. Saludo al presidente del Moviment Mallorquinista, Sebastián Olivier, porque el Moviment ha hecho pública una encuesta donde los aficionados y seguidores del Real Mallorca culpan del descenso a la segunda división a Andy Colbert, presidente del club, Alfonso Díaz, y al director deportivo Pablo Ortiz. Sebastián, bon vespre, com anam?
3: Hola, bon vespre, Paco, què tal, com estàs?
2: Bueno, pues avui us tret l'enquesta, una enquesta que vau fer entre qui? Entre els socis abonats del Moviment Mallorquinista o entre tots aquells que van voler participar?
3: Bueno, sí. Bueno, Paco, en primer lloc m'agradaria donar-te molt d'ànims, molta força per els fets que van ocórrer ahir, que no tenia ni que ocórrer ni ocórrer mai, per uns, diré, poca vergonyes com aquests.
2: Bueno, gràcies, i va ser un mal moment, és veritat, no he d'anar aquí d'heroi, però perquè quan te passa això, mira que un ha discrepat, i li comentava a altres companys avui, un ha discrepat més o menys amb un entrenador, amb un jugador, però arribant això no, i quan, i a mi el més lamentable és que de Michelis en cap moment li va dir al seu company de parella de pàdel: déjalo, no voy a hablar, pero déjalo. No, ell consignó-les amb ell.
3: No és amb ell, però sí que li agradava que t'agradessin. Bueno, Pam,
2: l'ho dic. L'hem intentat passar pàgina, i a mi el més trist, a part de quedar-te de manera pel tema de l'enquesta, és que l'equip ha descendit i el dia a dia és que no il·lusiona, és que estem amb històries que si ve un entrenador que no agrada, que si se'n va, que se'n va a l'altre, se'n va a Mafeo, a Grècia, a Muriqui, en el Fenerbahçe, però falta aquesta il·lusió, no? Aquesta reconstrucció i il·lusió que no està arribant.
3: Aquesta il·lusió s'està perdent, per no dir que molt ja s'ha perduda, que és una feina també nostra d'intentar recobrar, però mentre hi hagi el personal que tenim, el mal de fer recobrar-la. I, bueno, i referent a l'informe, ja podeu veure el que ha dit tota la gent, no? El que reflexa l'informe és la crua realitat de lo que és el Mallorca avui en dia. Podeu llegir a les nostres xarxes, tant com a la nostra web està penjat, vol fer-ho descarregar l'informe.
2: Aquí apunta, em deia en Joan Roig ahir que sobretot la gent apunta com a responsables del descens i demanen que se'n vagin Colbert, Díaz i Ortiz.
3: Sí, l'informe és demolador, podeu llegir. Jo ara, bueno, no vinc aquí ara a contar l'informe perquè està publicat per tots, com he dit, per les xarxes i a la nostra web, podeu llegir ja. I, però és demolador, és bastant interessant el que ha dit tot el mallorquinisme.
2: Que és
3: per fer una reflexió.
2: Què és el que més te crida l'atenció? Que tingui clar qui són els responsables? A part de que ja sé que el millor Gigiro, però què és el que més destacaria d'aquesta enquesta? Què heu fet?
3: Pues d'aquesta enquesta, el que s'ha tret és l'informe, és a dir, tothom va en el mateix punt, no? És a dir, directiva, part esportiva, tot va enfocat aquí, Tot va enfocat a dalt.
2: I, Sebastià, què se pot fer? Perquè, clar, el club és seu, el president, com deia en Joan, és com un...

0: un Bechet que no te timó i està deixat i confia en els mateixos que són els que han duit el Mallorca a segona i aquí no passa res. Què queda per fer per part de l'afició?
1: Jo diré una cosa, Paco, i nosaltres la Junta i el Mallorquista vam reunir ja ara, perquè han tingut un dia, i fent tota aquesta feina que han fet. Però, bueno, amb aquest, jo te puc dir una cosa, perquè si entren reunions no arregles absolutament res.
0: Sí, jo dic perquè no reunió amb la Unió de Penyes demà, però que vosaltres no esteu convidats, però que vosaltres ja vau deixar clar que vosaltres no teniu res a xerrar amb en Alfonso.
1: Ni convidats ni tant xerrar amb ell, perquè ja, per anar a perdre una hora baixa mi el poden perdre d'una altra manera, saps què t'ho vull dir? Perquè n'hem perdut molt ja d'hora baixa, sí. N'hem perdut molt d'hora baixa, sí. I no surt res en clar, sinó... És a dir, és la típica forma que te resumiria jo, que vas a un puesto, a una reunió, entres amb un problema i surts en 10. I jo per sortir en 10 ja en tenim abastament a Mallorca.
0: Sebastià, quanta gent ha participat en aquesta enquesta, aproximadament?
1: Pues ara... Ara mateix no tinc que sortir de l'abast.
0: No, per damunt, una xifra per damunt, exacta, no és necessari.
1: Passaven les 3.000 persones, diguem-ho.
0: Una enquesta d'unes 3.000 persones.
1: Sí.
0: Bueno, i el moviment quanta gent representa? Quanta socis teniu?
1: Bueno, fins ara nosaltres teníem ara, l'any passat, perquè ara hi renovam, anàvem per 6.000 i algo.
0: Crec que us hauríem d'escoltar, perquè 6.000 socis a una penya és perquè l'escoltin. Sebastià, que...
1: aficionats i penyistes, eh?
0: Tot. Sí, per això. Sí. Sebastià, moltes gràcies i veurem el que passa.
1: Vinga, Paco, tu i molt d'ànim, en compte dit, aquí estem, força.
0: Per cert, també per tu, que sé que estàs fent un esforç per estar amb nosaltres del sofà fotut, però bueno, que almenys te permet xerrar per telèfon. Moltes gràcies.
1: Venga, gracias. Adeu.
2: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7.
3: El 26 de junio, el Velódromo Illes Balears vibrará con todos los éxitos de Sergio Dalma. Una noche para cantar, sentir y dejarse la voz. 26 de junio, Velódromo Illes Balears, Sergio Dalma. Entradas a la venta en hayganasdeconcierto.com.
4: Gracias por existir.
5: Cuando el dolor forma parte de tu vida, algo tiene que cambiar.
6: En Global Clinics, el Dr. Roach y el Dr. Antic aplican medicina regenerativa avanzada y medicina de precisión con tratamientos ecoguiados para dolor crónico, lesiones deportivas y patologías degenerativas.
5: Global Clinics, medicina de precisión. El dolor se acaba aquí.
6: Pide cita en globalclinics.net, WhatsApp, chat o agenda directa.
5: El martes 23 de junio, desde las 8:30 de la tarde y hasta la madrugada, celebraremos un año más la Noche de San Juan en la playa Descarregado de Palmanova, en Calviá, con Melodía FM. Arrancaremos con los Dimonis de Comptamal y la batucada Ánimas de So. Disfrutaremos de los éxitos en directo de Eva Group y bailaremos en la noche más mágica del año con DJ Juan Campos y DJ Chema Sánchez en cabina, presentado por Fernando Mejía de Melodía FM. ¡Os esperamos! Es gratis. Organiza Ayuntamiento de Calviá.
7: Ahora lo importante es que tú eliges. Recuerda que tienes disponible la libre elección de lengua entre catalán y castellano en la primera enseñanza. Elige el idioma del 22 al 26 de junio durante el proceso de matriculación de cuarto de educación infantil. Presencialmente en tu escuela o también en línea. Más información en caip.es. Govern de las Illes Balears.
5: El 23 de junio, Mallorca vibrará con una leyenda. Alan Parsons Live Project en el Velódromo Illes Balears. El icono del rock sinfónico mundial en un concierto único. Entradas a la venta en hayganasdeconcierto.com. Alan Parsons Live Project en directo.
8: A Hasta aquí la brújula de Radio Estadio. Para finalizar, recordar que Pablo Maffeo deja el Mallorca, abandona la isla para jugar en el Olympiacos de Grecia. Y Vedach